0: sin IVA más envío y montaje gratis. ¡Muy fuerte! Te descontamos el IVA en todos los muebles y decoración y además te los llevamos y te los montamos gratis. Te esperamos en Tuco, enfrente del Centro Comercial Salera.
1: El Palau de la Música celebra su 40 aniversario. Disfruta de una temporada irrepetible con la Royal Concert Bowl, London Philharmonic, Staska Predresden, Elina Garancha, Julia Fischa, Yuya Wang, Sokolov, entre otros grandes artistas y de la Orquesta de Valencia. Consulta condiciones de abonos en www.palauvalencia.com.
2: Castelló, terra de ceràmica, és identitat, creativitat i província. Castelló, terra de ceràmica, no sols embellís els nostres llars i espais públics, sinó també impulsa la nostra economia provincial i projecta la província al món. I quina millor manera de recolzar i celebrar la nostra indústria ceràmica que donant suport a les empreses ceràmiques de la província que participen en la fira de Versalles, aparador perfecte per a mostrar al món la qualitat i el talent de Castelló, terra de ceràmica. Des de la Diputació de Castelló celebrem i recolzem amb orgull l'excepcional contribució de la indústria ceràmica a la nostra província. Diputació de Castelló.
3: Onda Cero, Castellón.
4: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.

0: Frente rotonda la salera.
1: Coneixes Alerta Cas? L'Ajuntament de Castelló ha posat en marxa una aplicació per al mòbil en la qual acosta la teua seguretat i les emergències fins al palmell de la teua mà. En només prémer un botó, contactes amb la policia local. Però a més de tindre una resposta àgil davant qualsevol imprevist, tens informació en temps real del trànsit, comunicacions oficials, alertes meteorològiques per saber com actuar. La teua seguretat ens importa i en una emergència cada minut compta. Castelló Smart City. Ajuntament de Castelló.
2: Onda Cero Castellón. 88.7.

0: es hablar sobre qué debe hacer la izquierda de cara a las elecciones 2027. Igual hay cosas que escucha que no le gustan nada.
1: Yo soy Esquerra Republicana, ¿eh? Y me llamo Rufián.
2: Salvados. Rufián ante el espejo. Mañana a las 9:30 de la noche en La Sexta. Un pedazo de cadena.
3: Del 21 de septiembre al 4 de octubre, solo en El Corte Inglés, hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones. Sofás cómodos y precios aún más cómodos. Financiación hasta en 12 meses. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
4: En Onda Cero, Tacos Tem, la música que es fa a la terreta.
5: Abril es una cantant de Benissa, a la qual tots coneixen gràcies a la versió que va fer ja fa algun temps d'un dels temes que més va sonar durant 2006, Lucky. Gràcies a que és afortunada, es va convertir en un referent important de la música feta a la nostra llengua. Al llarg d'aquests anys ha col·laborat en formacions com La Fúmiga, Zoo o La Raïf. Les seues influències passen per cantants com Billie Eilish, Sandra Monfort, Rita Payés o Sílvia Pérez Cruz. Ha sigut reconeguda con el premi a la cantant revelació en els Premi Ovidi 2025, a més d'estar nominada a altres premis com el Premi Smin o en The Rock 2026. El seu primer àlbum, Instruccions per estimar una cirera, ha comptat també amb el reconeixement del públic i la indústria. Abril és una de les apostes més fermes de la música de la nostra comunitat per al futur. I així és com sona la seva música.

0: Radio Estadio, el orgullo del deporte.
1: Onda Cero Castellón, 88.7.
2: Això és Paraula del Dia, un espai on recuperem expressions valencianes que encara formen part de com parlem i, sobretot, de com vivim. Avui parlem d'anar a la marxeta. Vol dir fer les coses amb calma, sense pressa, al teu ritme. Tranquil, jo vaig a la marxeta. No és lentitud per obligació, és una elecció, és decidir no córrer més del necessari. És fer, però sense ofegar-se. Avançar, però sense perdre's. En un món que sempre va ràpid, anar a la marxeta és quasi un luxe. Una manera de cuidar-se, de no arribar abans, però arribar millor.